0: també ha volgut vindre este dilluns especial per esta programació, que ja sabeu que hem fet i que estem fent un programa de mitja hora, només, des de hoy por hoy, on tinguem baida al baida. Però està sí, Jesús Insa, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, m'alegro de formar per deixar mitja hora.
0: Què et pareix? Deixar
1: mitja hora d'avui.
0: L'hem denominat al programa programa Imaginarium, saps? Com sí. La porteta xicoteta, aquesta de les tendes de joguets, que era que hi havia una porta gran sí. Per adults i una xicoteta, doncs pues, sí. És la Imaginarium.
1: Ah, bueno, molt bé, molt bé.
0: Val, quina playlist portes? Perquè tu portes els cinc temes que portes sempre.
1: Sí, doncs esta setmana m'he fixat en una celebració que tindrà lloc el pròxim dissabte, el dia 30, i és que el 30 de maig es celebra el Dia de Canàries.
0: Home!
1: I eixes illes afortunades, a elles volia dedicar el temps d'aquest espai avui. Per què serà?
0: Per què serà, Jesús? Bueno, va.
1: A eixes racó de l'Atlàntic, en el que, a més de les platges infinites, també trobem un interior indòmit amb el verdor de la seva vegetació, que respira màgia, com en el cas de la illa de la Palma, frondosíssima, amb eixos boscos de pins canaris, amb el frescor de la boira que els envolta i amb els paisatges inigualables i misteriosos de Lanzarote, per exemple. Correcte. A totes aquestes illes volíem dedicar avui el nostre temps amb artistes canaris.
0: Molt bé, doncs anem allà, no?
1: Clar. Vinga, que sí. Va, i és però... que artistes canaris n'hi ha molts.
0: Ostres.
1: O sigui, molts, per exemple, pots pensar en Agonell, pots pensar en Ana Guerra, en Mia, en Petaceta, Ramon, el que va anar a Eurovisió fa varios anys, José Vélez... Jadel, o grups folclòrics com los Abandeños, o Mestizai, Taburiente, i molts altres. I nosaltres anem a escoltar alguns d'ells. I avui anem a començar ja amb Quevedo. Quevedo, que és rabiosa actualitat. Quevedo és madrileny, però resideix en les Palmes de Gran Canària.
0: No ho sabia.
1: Des dels 4 anys, i ell se sent canari pels 4 costats. I va presentar el seu nou disc en la Playa de les Canteres el passat 20 d'abril. I va ser una convocatòria en què el públic va desbordar pel complet la zona de la platja on es va habilitar l'escenari. I allí, en el cel, sobre el mar, 300 drons van dibuixar icons de la cultura canària.
0: Wow.
1: Fins que van formar el títol del disc, que és El Baifo.
0: Mira,
1: i
0: no
1: què és El Baifo? Pues El Baifo és la cria de la cabra, és la cabreta. Ah. I El Baifo s'utilitza en una expressió canària molt col·loquial, que és se me fue el baifo.
0: Ah.
1: Quan dius se me ha ido santo al cielo, pues ells diuen això, se me fue el baifo. Ah. Anem a començar a escoltar-la i parlem ja de la cançó.
0: Que bo!

0: Esta canción que se engloba en este nou disc se titula La Graciosa y la canta amb Elvis Crespo. La Graciosa es la illa que va a pasar a ser considerada illa per compte de Illot a partir de l'any 2018 per part de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, uh-huh. I va ser així la octava illa de l'arxipèlag.
1: Quan de temps sense escoltar Elvis Crespo, uh-huh. Però Quevedo i Elvis Crespo no ho sabia ni sí. Vamos.
0: Doncs col·labora amb diversos artistes amb este nou disc i esta cançó de La Graciosa la canta amb ell.

0: Bueno, homenatge a Canàries. Començant per Quevedo i Elvis Crespo. Què més tenim?
1: Continuem ara amb Rosana, una artista coneguda i reconeguda, la seva procedència canària i la seva popularitat a nivell nacional, per supost. En el disc de l'any 2016, en La memòria de la piel, ella tenia una cançó titulada Con una hora menos. I precisament eixa hora menos és la que sempre ens ve al cap quan pensem en Canàries, no? Bé, amb eixa hora menos, Rosana ens vol fer una invitació a desmarcar-se de les normes rígides del rellonge i vol donar un cant de la llibertat, a l'optimisme i a la filosofia del desapego. La veritat és que quan estàs allí, en Canàries, sempre que mires el rellonge, a mi això és el que em passa.
0: Sí.
1: Em fa l'efecte de que va a ser més tard de lo que és.
0: Ah, que, hosti, tio, que guai.
1: És de veres.
0: Mira, jo he estat algunes voltes, no molt.
1: Sí.
0: Però, clar, no he tingut aquesta sensació.
1: Doncs sol passar, sí. Dius, ai, seran les 12. Ah, no, són les 11. Però si és el que tu portes el xip d'ací i és el que passa.
0: Sí, senyor.

0: Doncs ahí està, Rosana.
1: Rosana, que diu relingo lo malo, que és relingar, és també deixar de costar lo roïn, soltar amarres, és una expressió també d'allí.
0: Molt bé.
1: Que inclouen esta cançó con una hora menos.

0: demolició.
1: La gente que huele feliz.
2: Que xulo.
3: És un bon aroma, sí, sense dubte.
1: Que guai. Què més tenim, Jesús? Vinga.
3: Doncs ara tenim a un artista que s'anomena El Vega Life.
1: El Vega?
3: I, sí, El Vega Life. I si hi ha un cantant que defineix la festa de les illes i l'alegria de viure allí, en Canàries, això és, sense dubte, este Vega Life, que en realitat s'anomena Adrián Vega. Fusiona la rumba i el reggae i ens clava de ple en l'ambient plager i de festa de l'arxipiélag.

0: clar, és que a les Canàries també hi ha molt, de, molt, molt producte local, vull dir. Igual que sí, tenim el rock, el pop en valencià, o en Catalunya en català, o tal. Sí. Jo que en Canàries també tenen ahí un micro... No microclima, però sí tenen un producte local molt potent. No?
1: Així és, i estos artistes ho demostren. El Vega Live va ser precisament artista revelació de les Illes en l'any 2015. Ell és originari del municipi de Galdar, de Gran Canària. Té 5 àlbums d'estudi i Mi Paraíso és esta cançó en la que ens fa enfocar-nos en la calidesa, l'alegria i l'hospitalitat de la gent canària, a més del seu clima tan benèvol.

0: visitat tu tot els illes?
1: Em falta Fuerteventura i La Gomera.
0: Ah, sí?
1: I això les tenim programades.
0: Sí.
1: La Gomera la pròxima i Fuerteventura l'última, perquè Fuerteventura són platges, sobretot.
0: Ja, jo he estat en Fuerteventura.
1: Sí? Ja me pots parlar d'ella.
0: Jo he estat en... Bueno, pues es que és estranya. Fuerteventura, perquè és molt volcànica. Jo crec que és una de les
1: com Lanzarote.
0: Sí.
1: Claro.
0: I el nom Fuerteventura és perquè hi ha un vent que és espectacularment fotut.
1: És que es vens allí, perquè en el Hierro també, ahí tens la Sabina, sí, torcida, exacte, com a símbol natural pues d'aquella illa.
0: Fuerteventura és una barbaritat.
1: Fuerte viento, sí, Ventura. Sí,
0: exacte.
1: Sí, sí.
0: Però he estat a Fuerteventura, he estat en Tenerife, he estat en Las Palmas, he estat crec que ja no, ja ninguna més. Encara en... Falten
1: algunes. Pues te'n queden...
0: Sí, sí, me'n queden prou.
1: Sí, si no, si has d'anar en tres, com ara ja tens la Graciosa també,
0: sí,
1: que està com a illa... Doncs...
0: Pues no ha anat, però tinc ganes de conèixer més.
1: Poc a poc.
0: Poc a poc, exacte, poc a poc. Què més tenim,
1: Jesús? Doncs ara anem a parlar de Tenerife i de Gran Canària, que són les illes on destaca la celebració del Carnaval, any rere any. El de Las Palmas, un dels més espectaculars d'Espanya, i el de Santa Cruz de Tenerife, un dels millors del món. Les fantasies o trajes de les aspirants a reines del Carnaval en les dues ciutats, els desfiles de carrosses i grups, les gales de drag queens, i en el sur de Gran Canària, el Carnaval Internacional de Maspalomas, són algunes de les manifestacions d'esta festa tan destacada. I la cançó oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife d'este 2026, que estava dedicat als ritmes latinos, va ser esta del grup Los Cuatro, Baila en la Calle. Baila en la Calle.

0: també estava esperant, que estava pensant que és inevitable parlar de la música, ja de tot, evidentment, eh? Ja tots els estils i tal.
1: Sí, sí.
0: Però parlar de música de les Canàries i que no siga música animada, no?
1: I la veritat és que jo he fet que fora tot així, que no decaiguera el ritme, però efectivament, evidentment, n'hi ha de tot, n'hi ha cançons lentes, n'hi ha artistes també que tenen moltes cançons melòdiques.
0: Cantautors, per exemple, Pedro Guerra.
1: Sí, sí, Victoria Castro també, que és de La Palma.
0: Molt bé.
1: Però jo he fet, mira, que no decaiguera el ritme.
0: Molt bé. Animació, que és dilluns. Estic d'acord, clar que sí.
2: Muchacho, ¿pa dónde? Para pasar el rato, ¿con quién? Con los juegos.
0: Tu sí que has estat en carnavals allí, no?
1: No? Sí? També ho he dit, sí.
0: Jo no, veus? Això sí que m'agradaria.
1: I parlen molt bé del de Tenerife, jo he estat en el de Las Palmas, però el de Tenerife la veritat és que està reconegut inclús a nivell de seguretat en el carrer a qualsevol hora del dia durant totes les celebracions d'eixes festes. Diuen que és impressionant.
0: Que bé. Ja portem 4 i ens queda només una, que és la cançó que hem utilitzat per acabar el programa d'avui, per acabar esta playlist que porta cada dilluns Jesús Insa. Mm-hmm. I estem dedicant esta playlist, el leitmotiv avui és el Dia de Canàries, que serà el dissabte.
1: El pròxim dissabte.
0: El pròxim dissabte, sí. 30 de maig.
1: El seu 9 d'octubre.
0: És el 9 d'octubre, és el 30 de maig.
1: És el 30 de maig.
0: molt ben tirat. Com acabem, Jesús?
1: Doncs anem a acabar, com dèiem, sense que decaiga el ritme, reescoltant un poc d'una cançó de Nia, que va ser la guanyadora de OT 2020, com tot el món sap.
0: Bueno, i... jo no ho sabia.
1: No?
0: Jo no tenia ni idea.
1: Però sabies, tio, que havia guanyat un OT?
0: No tenia ni idea. No sé ni qui és.
1: Ah, no?
0: És la primera vegada, crec, que la vaig escoltar.
1: Ah, doncs mira.
0: És que en 2020, jo vaig ser pare en 2020.
1: Ah.
0: Ja està, i el món se va... A mi va arribar la pandèmia i el meu fill.
1: Sí,
0: i el món, a mi, ja està, se va acabar. Jo no tinc res més a la vida.
1: Estàs excusat, eh?
0: Totalment,
1: que no sabies,
0: d'acord. Gràcies.
1: Nia, qui és.
0: Gràcies.
1: Faltaria més, no? Bé, doncs Nia, amb un so fresc i amb una producció molt considerable, amb arrels latines i canàries, ens fa tota una declaració d'amor absoluta a la seva terra i a la seva identitat canària, al seu mar, a la seva llum, amb esta cançó. 8 maravilles. I les 8 meravelles ja sabem quines són. El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote i La Graciosa. Ja ho diu la cançó, trata d'encontrar 8 maravilles igual.

0: No había escoltat mai. He de dir-te, jo no sé si he estat visquent a Marte, no ho tinc molt clar, però no havia escoltat mai, i sona molt bé,
1: Sí,
0: sona molt bé.
1: Sí, n'hi ha, va ser també concursant de Tu cara me suena, en una de les últimes edicions.
0: També?
1: Mm-hmm.
0: Hòstia, ha presentat
1: les campanades en un parell d'ocasions d'allà de Canàries, també, quan connecten a la una de la nit en Televisió Espanyola.
0: Sí.
1: Ho ha fet ella també en alguna ocasió.
0: Molt bé, pues sí. Es confirma la noticia, no se han estado yo en los últimos años. Doncs així està, esta playlist que avui ha portat Jesús Insa, molt de ritme, perquè està dedicada a les Canàries, que celebraran el seu 9 d'octubre el 30 de maig, com t'ha dit Jesús. Jesús, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu de nou.
0: La setmana que ve, més música, més playlist. Gràcies. Nosaltres hi anarem, també, perquè arribem ja a les 2 del migdia. Fins així, esta edició Imaginarium de l'Hoy por Hoy, on tinguem Vall d'Albaida. Tornarem demà, si no passa res. I si no hi ha una llista de selecció espanyola de qualsevol cosa, estarem així a les 12:20 a l'Hoy por Hoy, on tinguem Vall d'Albaida. Ara no res, arriba a l'hora 14, tota la informació nacional i internacional, i després, a l'hora 14, on tinguem Vall d'Albaida, les notícies de la nostra comarca, en Tomàs Marís... Tomàs Marín i Carmen Ubre. I recordeu...
2: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

Des de les 3 i 20 fins a les 4 de la vesprada anem a xerrar amb Juanma Bassa, amb el president de l'Ontinyent 1931, per a contar-vos tota l'actualitat, fer balanç de temporada i pensar ja en el futur de l'entitat ontinyentina. Tot això ho comentarem en 20 minutets. A les 3 i 20, ací, a Ràdio Ontinyent, ací a la SER. L'únic que es queda és esperar-vos. Fins ara, eh?

0: Ja us ho contava al principi del nostre cert deportiu a Sontinyà en la Vall d'Alba i d'aquesta gran gesta, perquè és una gesta el que ha aconseguit el Castelló de les Jarres esta temporada 25-26. Bueno, som equip de promoció, som equip de promoció, ja coneixem rival i, clar, anem a preguntar-li pel rival, per tot el que es va viure en el Regit, per com van patir per aquest resultat que va arribar fins a la dígit número 6 en el casiller de l'Alcoyano B. Van estar a tan sols dos gols, eh? A tan sols dos gols. Però, bueno, hem aconseguit un objectiu que, vamos, que ha plenat, va plenar i plenarà d'il·lusió a tot un poble com és el poble de Castelló de Rugat. Saludem ja el seu entrenador, a David Fenollar. David, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Tomàs.
0: Enhorabona.
1: Moltes gràcies. Molt content, la veritat, que molt content per la gesta que hem fet. I molt content per el poble, per l'afició i sobretot per els meus jugadors, que al final jo crec que s'ho mereixien.
0: Mira, ara te preguntaré pel partit de la Geneta B i un poquet com he vist aquest partit de l'Alcoyano B, però abans vull preguntar-te si la sort està de cara també en aquest sorteig. Què vos ha tocat? Juguem en casa a l'anada? No la juguem? Com estan les coses?
1: Bueno, al final, a veure, un sorteig, bueno, és sorteig pur i dur. El primer que ells juga en casa, el segon la volta en casa. Ens ha tocat jugar contra el Tous. El primer partit jugarem allí, en casa d'ells, en Tous, i la tornada pues, en casa, en la Gerreta. Tots els rivals són complicats, cada un té la seva cosa. Tous ha fet una molt, molt bona campanya. Molts gols, té molts gols a favor, pocs en contra i res, anirem a disputar la promoció i a veure què passa. Coses que no, pues el camp ells tenen cespe natural, que no, nosaltres no estem acostumats, però bueno, ens tindrem que acostumar i a patir els 90 minuts i la tornar en casa 90 minuts més, on segur que la Gerreta s'ompli i a veure què passa.
0: Pues mira, jo vaig a dir com a punt negatiu lo del camp del Tous, que podem buscar les imatges, no vaig a definir jo quin és el camp del Tous, però per desgràcia, per sort, deixin el camp i no hi ha més, és que jugar al futbol ja siga un camp de terra, un camp de gespa natural, de gespa artificial, o que siga la tapeta d'un camp de primera divisió, faltaria més. I aleshores el futbol, i això també és el futbol de tercera valenciana, com no. Però bueno, alegria també perquè per lo menos no ens ha tocat a l'altra punta de Castelló com l'any passat li va tocar al Bocairent i estem relativament propet, que no està gens malament. I bueno, parlar d'una promoció, jo crec que David era algo impensable al principi de temporada, ja ho parlàvem la setmana passada, és algo que s'ha complit i ostres, vaig a dir-te una cosa, s'ha complit també en eixa última jornada on no estaven totes les castanyes posades al foc. No era un partit fàcil el de la Geneta B?
1: No, la veritat que m'ho va costar molt, m'ho va costar molt guanyar, guanyem al final 1-2, m'ho va costar molt tota la lliga, la veritat que si m'ho diuen això en el mes d'agost, quan comencem la pretemporada, s'ha de veure en risc, però hem fet una segona volta espectacular, 13 victòries i 2 empats, impressionant la segona volta i per això estem on mos meresquem, on mos heu treballat i n'hi ha partits que hem tingut sort i res, al final hem aconseguit un objectiu que era a principi de temporada inalcançable i ara soles mos queda disfrutar-ho, és que no n'hi ha altra.
0: No es pots exigir més, crec jo.
1: No, la veritat que no, a veure,
0: se pot exigir, sí, faltaria més, el somni està clar, a més, segona valenciana, però és algo que se va lluitar, faltaria més, però com a còmput de tota la temporada, David, ostres, és que pensant en com arribem en agost i com arriba fins així, és que jo crec que amb això jo crec que queda clar que la temporada va ser de sobresalient, passe lo que passe, tant en Tous com en la Gerreta.
1: Aixina és, passe lo que passe en la promoció, jo només tinc dues coses clares, de que anem a competir els dos partits, anem a competir per poder endur-nos la promoció i pujar, i sobretot anem a disfrutar-ho perquè ens ho han guanyat, ens ho ha guanyat l'afició, la directiva i sobretot els jugadors, anem a disfrutar-ho. El cos tècnic ara, pues anem a treballar de valent per disfrutar-ho més encara, però és que no li puc posar a dia d'avui un però a aquesta temporada. És una temporada magnífica i anem a veure si la puguem rematar.
0: Totalment, i seria una guinda al pastel que, vamos, seria espectacular. Bueno, David, suposo que com ha sigut el sorteig fa dues horetes, no sabrem ni horaris ni res encara, no? Tan sols que juguem el primer partit a Tous i el segon a Castelló de Rugat.
1: Sí, el sorteig era la 1:30, ha començat, un poc que passa és... No sabem encara, no sé quan mos posaran, dissabte, diumenge, suposo que de vesprà, i res, i el segon partit en casa, pues lo mateix, parlarem a veure quan millor mos vinga a tots, perquè la gerreta siga... la casa estiga a tope, hi ha molta gent i no sé, horaris ara mateixa no te puc dir perquè no sé.
0: Claro, no, això a veure si així demà tenim sort i ja en el programa ja podem comentar un poc com estan les coses pel que fa als horaris. David, un plaer parlar amb tu, m'alegra molt que el sorteig no vos hagi tocat a l'altra punta de la Comunitat Valenciana, que és algo d'agrair i com la major sí. De les sorts, sobretot per a esta setmana d'entrenaments, que serà dura perquè és la recta final i ja comencen les cames a pesar, però bueno, que tenim per davant un somni molt, molt xulo.
1: Sí, lo que he dit, a disfrutar. Anem a disfrutar aquestes dues setmanes i a seguir. A veure si en puguem aplegar.
0: Totalment, David. Moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre. Enhorabona per aixer passar la promoció i la major de les sorts per aquesta setmana. Molta força.
1: Moltes gràcies.
2: No és solo una cama articulada. És poder sentar-se a comer, mover-se sin dolor... Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.

0: Donem inici ja a aixes entrevistes, a aixes valoracions, a aixos repassos de temporada en aquesta última setmana de Ser Deportivo Ontinyent, la Vall d'Albaida, i la primera parada la fem en el Clariano, en l'Ontinyent 1931. Ja sabem tots i totes com ha quedat la temporada, ens hem donat aixe temps de reflexió després de fer aixa última xerradeta amb el míster, amb Roberto Bas, i volem conèixer com estan les coses a hores d'ara, un poquet conèixer passat, per fer valoració també per part de la Junta Directiva, present, com estan les coses a hores d'ara, respecte a reunions i moviments dins del club, i també, com no, com estan les coses de cara a la futur i a la pròxima temporada en Tercera Federació. Bueno, hem tingut punts de vista de tot tipus. Pensar-se sobretot ha hagut de tot en aquest cas. També comentàvem amb el míster com es van quedar les coses ja fa unes dues setmanetes aproximadament que tancàvem amb Roberto Bas ixa temporada. Ara el que toca fer és saludar al president de l'Ontinyent 1931, a Juanma Bas, que el tenim així a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Hola, Juanma, com estem?
1: Hola, bona vesprada, Tomàs, bé.
0: Bueno, tranquil·lets, com estan les coses a hores d'ara? Com va tot després d'estos primeres setmanetes ja de relax pel que fa a l'àmbit futbolístic i dels partits?
1: Pues bé, bueno, ara estem molt més tranquils a nivell esportiu. Vam acabar la setmana passada en un sopar en la plantilla per a fer la despedida de la temporada. I res, ara aprofitarem estos dies per a sentar-nos tranquil·lament, per a fer una valoració de lo que ha sigut l'any, perquè també hem de fer autocrítica. El començament no va ser del tot bo, després l'equip va pegar una remuntada i al final pues, la gasolina es va acabar i bueno, pues és moment de valorar allò que han fet bé, allò que han fet mal i tenint temps. Aleshores, pues, ja el dic, estos dies que venen pues, s'assentarem en Abel que va continuar com a director esportiu. I a partir d'ahí pues, hi va a treballar, va a veure què és el millor per a l'equip, en quines coses deben de millorar i intentar errar el menys possible perquè, bueno, errar és d'humans i això sempre va passar.
0: Totalment, Juanma. En relació a aquest sopar del passat dijous, bueno, l'acomiadament principal ja el coneixem, el de Pablo Bonet, que diu adeu a l'Ontinyent 1931 després de quatre temporades. Quin ambient vas viure tu personalment en aquest sopar del passat dijous?
1: Pues un ambient magnífic, no? Independentment que el final de temporada no ha sigut el que tots esperàvem, però bueno, el grup humà dins de lo que és la plantilla, dins de lo que és la directiva, és super sa, molt bon ambient, i al final això és un esport. Nosaltres ens hauria agradat acabar d'una altra manera. De fet, jo quan vaig vindre així, l'última vegada estàvem en un lloc que haguem firmat,
0: eh?
1: Sí, crec que va ser el partit abans del Crevillent o abans del Villarreal.
0: Per l'any que ve canviaré coses, eh? Per l'any que ve canviaré dies estava... abans de parlar.
1: I jo mateixa estava molt convençut de que anàvem a fer el playoff.
0: Totalment.
1: I ho vaig dir així, però bueno, això al final és un joc. Anímicament també hi ha moments, l'equip pues, el Pedrer contra el Crevillent, pues, entre baixes, l'estat anímic, un poc de tot, pues, va fer que...
0: Va ser la primera
1: final,
0: pedra en el camí.
1: Al final no aplegarem. Després guanyes en el camp del Crevillent, el ve així l'Hèrcules, i està jugant-se al mateix moment un Llevant, un Lanucía Llevant, que anava guanyant el Llevant... al final remonta, tot això ho saben els jugadors també, el partit de casa el perdem, és a dir, l'estat anímic i el context de com s'ha donat tot, pues bueno, al final si haguem anat en pujar, com aquell que diu, pues segur que haguem acabat fent el playoff. L'últim tram de lliga, pues bueno, anímicament no hem estat bé i després pues bueno, un poc es junta tot, no? Baixes, estat anímic i al final pues bueno, pues el que tots sabem, no?
0: Sí. Bueno, Juanma, volia preguntar-te també en relació a aquest sopar, tu vas viure més fins prontes o més adeus? Com estan les coses a hores d'ara?
1: Puf, difícil perquè a mi no em correspon dir o treballar sobre la plantilla. Puc opinar un poc, però bueno, hi ha una persona o hi ha persones encarregades en aquesta parcel·la esportiva. Està tot molt obert. Pablo és l'únic que sí que ens ha dit que ell no continuava, i bueno, pues des d'ací de donar-li un abraç per la gran i unes paraules, perquè ha sigut un gran professional, ha estat ací 4 anys i la veritat és que un professional des del primer dia fins a l'últim. No ha tingut sort en les lesions i això, però bueno. I en l'altre tema de plantilla, pues ja el dic, jo crec que estem molt verds encara. A mi m'agradaria quedar-me en gran part de la plantilla, perquè lleva de l'últim tram de la temporada, jo crec que hi ha una plantilla prou vàlida en els seus retocs. Saps?
2: Cada any canvia, i cada any han arribades, i si des faltaria més a sobre l'esport del futbol, i més en una tercera federació, que mai sabem el que va passar. I centrant-nos un poquet en tot el que és la temporada, abans fèiem ixe xicotetes de balanç de la temporada, però vull que profunditzar i vull preguntar-te si en aquest cas firmaves en estiu acabar 8ens en aquesta classificació i en aquest grup.
1: Buf, jo no haguera firmat acabar 8ens. Nosaltres, quan confeccionem la plantilla, la il·lusió és quedar de 5 primers. És a dir, jo crec que Ontinyent és un club amb molta solera en tercera divisió. Jo crec que tots esperen que estigui en la part alta de la classificació. Està clar que n'hi ha molts rivals o molts equips que ens superen en pressupost. De fet, si analitzes els que han quedat per davant de nosaltres, no podem competir en ells actualment. I això, però bueno, els diners no ho donen tot, i nosaltres, com sempre he dit, tenim un arma que és el Clariano, i enguany no l'hem aprofitat. I això és l'espineta que ens queda, perquè han perdut molts punts en el Clariano, i el Clariano ha de ser un fortí. La gent ve al Clariano a veure guanyar a l'equip, i per desgràcia, pues, això no s'ha produït tot lo regularment que ens hagués agradat. I jo crec que ahir han pecat i han fallat molt en el Clariano. Aixina que és un debe, no? Sí. I que ara l'any que ve, pues, tenim que això canviar-ho, i el Clariano ha de ser un fortí, el que tinga que el que vulgui treure pues, d'ací ha de patir molt. I nosaltres hem de fer molt forts, i sobretot donar-li al públic, a la nostra afició, pues, les alegries dels gols, de les victòries, sí. I que hi hagi una bona comunió així.
2: Mira, a mi em ve al cap, Juanma, jo sobretot valoro esta temporada. Al cap i a la fi, el futbol es posiciona mitjançant les matemàtiques, si sumes de 3, si sumes un punt o pues, si sumes 0 punts. Clar, jo tinc dos dades que doncs donen malícia, perquè aquí a la fi són les dades que creu un servidor que marquen la temporada, els 4 últims punts del 27 al llarg de la recta final de temporada, i els 22 de 51 al Clariano. Crec que tots i totes tenim clar que aquests 4 de 27 és pel tema de la gasolina, que ja ens quedaven moltes baixes que arrossegàvem, se'ns va fer molt coster amunt la temporada, però clar, 22 punts de 51 al Clariano, sorprèn.
1: Són molt pocs, és que és menys de la mitjana.
2: A quants punts te quedaves de promoció? Crec que són 8 punts, una cosa aixina.
1: Sí,
2: és que així està la diferència.
1: Sí, sí, sí, sí, completament d'acord. És a dir, nosaltres no hem aprofitat el Clariano, perquè el Clariano sempre ha sigut, jo crec que dels últims anys que nosaltres hem jugat, nosaltres hem guanyat molts partits a casa. El públic es va fer guanyar molts partits. Sí. I en guany, pues, per això per bé, pues, no hem estat tot l'acertat que hem volgut a casa, i això jo crec que és el que ens ha penalitzat el no acabar a dalt.
2: Mira, Juanma, també volia preguntar-te un poquet sobre com no ixa aparta de l'aficionat. He llegit algun fil que altre per xarxes socials, he estat comentant un poquet i veient com estan les coses pel que fa a l'opinió de l'aficionat, i ja li ho comentava també al míster Roberto Bas, parlava molt de l'exigència del Clariano. Tu entens aquesta exigència, sobretot per totes aquestes qüestions que hem comentat abans respecte a altres equips, a situació actual del planter, a com s'ha confeccionat el mateix, a la rivalitat que tenim entre altres equips. Tu entens ixe, anem a dir, malestar que hi ha hagut al final, bueno, durant gran part de la temporada del Clariano, des d'eixa jornada davant del Crevillente, i també preguntar-te un poquet sobre això, sobre l'ambició de l'afició del Clariano. Tu també l'entens?
1: A veure, jo entenc que el públic puga, o l'aficionat puga estar dolgut, però com puga estar jo, és que jo també...
2: Com qualsevol, sí, clar, també... clar.
1: També sóc exigent en l'equip, no? I no hem estat bé en este últim tram. I és normal que l'afició estiga a disgustar. Què podem fer? Pues ara no podem tornar enrere, però el que tenim que fer és analitzar bé el que ha passat al final, intentar confeccionar una plantilla millor, il·lusionar a la gent i, sobretot, que l'any que ve l'equip i afició siga, hi hagi una comunió màxima i que el Clariano pues siga un fortí.
2: Des del primer partit,
1: clar,
2: no hi ha més.
1: Perquè és molt bonic jugar en el Clariano, jugar en el teu públic, intentar fer les coses bé, perquè al final quan fas les coses bé la gent s'anima, la gent el recolza, i jo crec que això en l'últim tram de la Lliga no s'ha produït, i s'ha comunió, igual perquè l'equip no ha rendit i no ha enganxat al públic, per lo que siga. Però això és una cosa que depèn de millorar, perquè nosaltres devem a l'afició, i l'afició ve al Clariano a veure bon futbol, a veure disfrutar a l'equip, i sobretot a veure els tres punts en casa, no? I ahir han patit.
2: Juanma, l'any passat van tenir aquesta baixada de socis. Preocupa una nova baixada per no aconseguir la promoció?
1: Pues jo espero que no. Espero que no, perquè al final el soci... jo quan et deixo de ser president seré soci, i això és un joc. I tu has de ser de l'equip. És a dir, estan els que a lo millor se'n munten al carro, se'n baixen al carro molt ràpid, però el que és aficionat i és soci de l'Ontinyent, jo crec que té que entendre que unes vegades pots estar millor, pots estar pitjor, però té que recolzar a l'equip, i nosaltres anem a fer tot lo possible per a fer una bona plantilla, per a il·lusionar a la gent, per a que el públic vinga al Clariano i disfrute, i això és la nostra... l'exigència que tenim, no? I les ganes de fer les coses bé per a enganxar a la gent. I no, jo crec que no tenim per què notar una baixada significativa de socis, és a dir, el soci ha de recolzar a l'equip, independentment de pues bueno, podíem haver estat millor, podíem haver estat pitjor, però el que és d'un equip és com una família. Tu pots tindre un fill que a lo millor no ha estat bé, però tu...
2: Això va de sentiment.
1: Recolzar-lo.
2: Això va de sentiment.
1: I això és així. I jo crec que la massa social ens recordarà.
2: Sobretot ho preguntava pel tema d'aquesta consulta que vau realitzar en el partit. Bueno, que finalitzava en aquest partit davant del Villarreal C, que al final no va haver ningun tipus d'entitat o de junta o de grup que volguera realitzar aquesta candidatura a la presidència o a la junta directiva, anem a arribar a dir. Però, bueno, és que, si no recordo malament, este ja és l'últim any, ara per ara, de la junta directiva de Juan Mabà, juntament a tot el Dream Team, que li dic jo, de junta directiva que hi teniu. No sé, respecte a este últim any, si algo no especial, perquè que a la fi representeu una entitat, no pot fer algo especial per ací, per allà, però si este any per a vosaltres va ser diferent, després de tant de temps ahí al capdavant.
1: A veure, diferent no, nosaltres sempre anem a donar el màxim, invertint hores d'on tenim, hores pròpies de la vida de cada directiu, i nosaltres anem a seguir en la màxima il·lusió. Sí que és de veres que al final, quan acabe la temporada, pues, jo duc 4 anys de president, 4 anys anteriors de directiu, són molts anys, i a nosaltres ens agradaria que hi haguera gent que vinguera i que es presentara i que treballara per el club, i que nosaltres es facilitaríem l'ajuda que farà falta, perquè al final el club, l'avantatge que tenim és que nosaltres vam néixer i el club, a poquet que el sàpies dur, va sol. És a dir, tenim una massa de socis espectacular, tenim una massa d'esponsors i de col·laboradors espectacular, estan les subvencions pel mig, és a dir, el pressupost està molt quadrat. L'únic que fa falta és gent que vinga en il·lusió, que també traga altres idees, perquè al final nosaltres duem molt de temps i la gent mos pot dir o mos pot criticar o mos, però és que nosaltres estem oberts a tot, és a dir, tota aquella persona que vulga col·laborar i que pense que amb idees noves va a canviar això, té les portes obertes pa poder intervindre en la junta directiva.
2: Juanma, pel que fa ja al plano esportiu, esta és, bueno, si no recordo malament, primera jornada de tercera RFF amb aquesta promoció. La passada temporada van salvar la falta de tres jornades, esta temporada doncs hem tingut ixe final de temporada, pues, que a tots i tots ens ha deixat ixe sabor doncs més agredolç del que haguérem pensat. Clar, a mi em ve al cap la pròxima temporada, sobretot per reptes. Ja ens has deixat claríssim que lo del tema de la confecció de l'equip formarà part de d'Abel Boades, que es quedarà estrany com a director esportiu. Però en el teu cas, respecte ja, si vols inclús opinar subjectivament, per enguany, buscaràs un... Tu tractaries de buscar, no amb més ambició, sinó reforçaries també ese plano l'esportiu per aconseguir més coses, sobretot respecte a la confecció d'esta temporada, que ens ha quedat un poquet en el tinter, sobretot per aquesta recta final, on ens han quedat un poquet més coixets.
1: Bueno, la reforçaríem, no? És a dir, lo que és la part de la plantilla, tenim que fer un esforç. Està clar que per a nosaltres, per exemple, nosaltres ens vam juntar la setmana passada a la junta directiva perquè estem fent reunions també que no es veuen, no? Perquè ja ha acabat la part esportiva, però dins de la directiva n'hi ha molta
2: feina.
1: I nosaltres som conscients de que l'últim any és l'any que més esforç hem de fer, tenim que fer les coses superbé per a deixar el club en el màxim. I nosaltres no anem a escatimar en confeccionar una plantilla en condicions, si n'hi ha que fer un esforç, es farà, perquè realment s'han donat compte que al final de temporada potser la confecció no ha sigut la més adequada. Però, clar, és molt fàcil també parlar perquè a principi de temporada, pues, a l'hora de confeccionar jugadors, a l'hora de buscar jugadors, millorar el que tens és complicat. És que n'hi ha molts hàndicaps, no?
2: Ah, són coses que no sabem, clar, personalment, perquè no estem ahir davant.
1: Clar està.
2: Bueno, Juanma, preguntar-te ja per tancar últimes dues qüestions. La primera, quin és el sostre real per a l'Ontinyent 1931? Esta és vital perquè s'ha parlat moltíssim d'això. Si tinguin que ser un equip de tercera, un equip que en real any estigui en promoció, inclús pujar a noves categories.
1: Pues mira, jo crec que és el tercer any que estem en Lliga Nacional.
2: Sí.
1: Jo crec que a poquet l'equip va sentant-se en la categoria, i jo crec que poquet a poquet han crescut i haurien ja de ser un equip de si no estem en segon res, pues de tots els anys intentar estar en el play-off i poquet a poquet continuar creixent. Han crescut molt ràpid en
2: 7 anys. Fa dues setmanes complíem 7 anys.
1: Què passa? Que les categories molt baixetes, pues és molt fàcil créixer. Quan el clave és ja en una tercera nacional, en una tercera divisió a nivell nacional, pues ja el creixement, pues és molt poc a poc.
2: Permet dir, sobretot l'exemple, vaig a portar un exemple clar, el castellonense, i sobretot veient els condicionats ja econòmics també que marquen al castellonense, però que al castellonense ja vam veure lo que li va passar, que va ser un equip que va pujar el mateix any que nosaltres, va estar a res de baixar en la primera temporada, en la segona temporada va ser lo que va passar en Burgos amb els penals, i en guany han pujat de categoria, però cal tindre en compte lo que ten la samarreta del castellonense.
1: Correcte. ¿Sabes? Entonces es lo que estaven dient, que jo crec que el sostre, nosaltres estem en un creixement continu, ara menys, més poc a poc, no? Però jo crec que l'equip ara en estos anys sí que pot aspirar a pujar a segon ref, perquè jo crec que sí que tenim ja més experiència. L'equip, el que és l'entitat, està molt ben dirigida. Tenim una massa social que és...
2: brutal.
1: És brutal. Per tant, pues, bueno, que la gent no es pense que no volem pujar. No? Al contrari, nosaltres tenim molta il·lusió i jo el dic que la idea de la junta directiva és armar un equip perquè l'any que ve estigui a dalt, que ojalà farem el play-off i si pujarem, pues pujaríem. És a dir, nosaltres no som un freno per a que l'equip no puge. No, al contrari. Nosaltres el que tinga que ser serà, i jo crec que així com el primer any, el segon any de tercera, pues érem un club molt verd a nivell d'estructura i de tot, pues bueno, pues poquet a poquet anem creixent. I ojalà l'any que ve, que seria lo millor, que serà el nostre últim, pues poguerem acabar en un equip que farà el play-off i que pujarà.
2: Tant de bo seria, la veritat. Serà l'últim any, no? 100%? O la porta sempre està oberta?
1: Serà l'últim any 100%? Pues bueno, pues això és com tot, no? Jo crec que sí que serà l'últim any de Juanma com a president. Però bueno, jo estic obert a col·laborar en si n'hi ha algú de dins de la junta directiva que vulga fer-se càrrec de la presidència. Nosaltres som un grup de gent, pues, que han conformat un bloc molt bo. Nosaltres, si tiraríem una mà al que fora, però clar, al final també hi ha que pensar que és molta càrrega i també és bo desconnectar un poquet i deixar pas a altra gent que també tindrà les seves idees i que també pot fer créixer el club.
2: Preguntar-te també, Juanma, primer comunicat que ens arriba d'aquest estiu respecte a baixes i altes, quan arribarà?
1: Uf. Pues jo crec que en 2 setmanes a lo millor ja podem estar parlant en jugadors d'altes i baixes. Compte que primer hem renovat Abel. Abel ara té que valorar en Roberto quina és la millor opció. Una vegada tinguin clar l'entrenador, a partir d'ahí van a vindre jugadors. Entonces, aleshores, el que estic dient, jo crec que en 2 setmanes sí que podem començar ja a fitxar algú, a donar alguna baixa... Però bueno, ara estarà també molt, molt parat tot perquè tenim molt de temps, no n'hi ha que tindre precipitació i n'hi ha que tindre tranquil·litat perquè n'hi ha moltes coses a valorar i a reflexionar.
2: Exacte. I m'has dit jugadors, entrenador?
1: Entrenador, pues la primera opció és Roberto. Roberto Dumoratos des que van començar. Jo sempre he dit que Roberto no està així perquè sigui amic meu. Jo, Roberto és perquè és un grandíssim entrenador. I si Roberto vol, jo crec que té que continuar, perquè el veig molt capacitat per a dur l'equip en tercera.
2: I per tancar, Juanma, posa'm ja en el calendari pròximes assemblees per als socis i un poc com va estar aquesta preparació de cara a temporada d'informació als socis i sòcies.
1: Val, l'assemblea crec que serà el 11 de juliol.
2: 11 de juliol, val.
1: Parle de memòria, però crec que ja l'anunciarem, però crec que serà el 11 de juliol, que és dissabte, a veure...
2: Si no recorde mal, sí que és dissabte, si no recorde mal. Però, bueno, igualment també cal dir-ho, que posem l'11 també, però que tinguin la idea els nostres oients, que l'assemblea serà sobre aquests dies.
1: Sobre
2: aquests
1: dies, després ara tenim el concurs de carnets, perquè hem llançat un
2: important
1: concurs per a que la gent que vulgui participar en el disseny del carnet de la pròxima temporada pues, participe. Estan les bases anunciades en la web, en el Twitter i tot, i de moment tenim, crec que són 4 dissenys, encara queden uns dies per a poder presentar el disseny. Estaria bé que la gent participara i després farem una votació i que participe la màxima gent possible i que al final això siga molt democràtic i que guanyi el millor disseny.
2: I Juanma, sé que t'expressa, però molt breueta. Com estan les temes de les obres de Clariano? Conta'm algo. Com pues... va tot? Si anem a començar ja, si la temporada que ve anem a tindre ja part del camp tancat?
1: Pues bueno, de moment no puc dir res perquè no s'ha avançat en res. Sí que està fent-se el projecte, l'arquitecte està començant les primeres pinzellades. Jo m'imagino que ara setembre mos quedarà i dirà, mira, jo ja tinc un primer dibuix o un primer boceto d'estos per veure com
2: sí,
1: va.
2: Està redactat.
1: I ojalà en setembre ja puguem començar a donar alguna idea. La nostra idea és en setembre fer un acte també en les empreses, en els socis, i ens agradaria tindre una primera visió de lo que va ser l'obra del Clariano. Les obres jo crec que fins febrer, març, abril no començaran.
2: Doncs jo espero que en setembre, quan comença una nova temporada en Ser Deportivos, pugui dir que ja se va presentar ese projecte de reforma de l'estadi municipal de Clariano i també preguntar-li a l'entrenador que estiga així al nostre costat per a començar la temporada, dir-li quin és l'objectiu i que em diga que si hi ha promoció d'ascens a segona federació o inclús pujar de categoria, com no. Juanma, un plaer parlar amb tu i a gaudir de l'estiu i que no siga molt mogude, per favor. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies, Tomàs.
3: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
4: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
3: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
4: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.

Bueno, ja han escoltat les paraules de Juanma Bas, el president de l'Ontinyent 1931, i se balança de la temporada 25-26 i tot el que ve. I tot el que ve. Estarem pendents d'actualitat en aquesta última setmana de Ser Deportivos Ontinyent a la Vall d'Albaida. També és última setmana d'Hora 25 Deportes. Avui, a les 9:10, fem un repàs a aquestes declaracions i a tota l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. Tan sols es queda donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. I no, no m'oblide, demà farem un repàs a aquests resultats i classificació definitives de les diverses competicions que encara estan disputant equips de la Vall d'Albaida o inclús ja han finalitzat. Que tinguen una molt bona vesprada. Una.

0: què tal? Molt bona vesprada. Benvingudes, benvinguts. Són les 7 i 20 i obrim la ventana de la Vall d'Albaida en Ràdio Ontinyent. No, no sóc Esteban Arroyo, sóc Miguel Coll. Però avui tenim programa, igualment. Un programa on parlarem de cultura feta des dels pobles, de projectes que creixen des de baix i d'aquesta gent que encara creu que reunir-se al carrer per compartir art i idees continua tenint molt de sentit, que no és poca cosa en 2026. En seguida conversarem amb una de les protagonistes d'una de les cites culturals més especials de les nostres comarques. I després, com cada vesprada, arribaran les últimes amb el repàs als titulars més destacats del dia. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar-nos. Arranquem ja la ventana de la Vall d'Albaida en este dilluns 25 de maig de 2026.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: a la plaça.
1: I esta vesprada se n'anem a Otos, perquè el Festival d'Alger torna a convertir esta població en un gran escenari a l'aire lliure. Un festival rural, sí. Però jo crec que d'això és que fan més soroll cultural que molts macroesdeveniments amb polsera VIP i gintònica a 14 euros. Del 29 al 31 de maig, els carrers del poble s'ompliran de teatre, circ, música, exposicions i activitats populars en una edició que vol portar allò íntim als espais públics. És a dir, parlar sense por del cos, de la memòria, de la sexualitat, de l'amor, de les arrels, i fer-ho des de la cultura i des del poble. Enguany, el Festalger arriba a la seua 6a edició, consolidat com una cita molt especial dins de les arts escèniques valencianes. Un festival que no sols programa espectacles, sinó que crea comunitat. I això, en temps de pantalles, de presses, d'individualisme, quasi és una forma de resistència cultural. I quina és la programació d'enguany? Doncs això, entre altres coses, és el que volem tractar en els pròxims minuts a La Ventana d'este dilluns. I ho farem amb l'actriu i directora artística del festival, Mònica Gómez, que ja ens està escoltant. Mònica, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
1: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Mònica, 6 edicions ja, del festival. No sé si recordes com va néixer aquella primera idea i què sentiu ara veient en què s'ha convertit?
2: Bueno, la veritat és que la primera idea va ser un projecte universitari meu.
1: Fixa't.
2: Que era simplement una idea, era el que tu dius, una idea. I va vindre la pandèmia, coses personals, i va ser com hem de tirar endavant coses així en el poble. Uh-huh. I arribar un poc també a lo que tu estudies, lo que tu fas, no? Portar el gra d'arena que tu saps fer a on has nascut, no? I va ser com la idea, va començar així. No? El primer any era com l'arrel del festival i crec que ja estem bastant brotats i molt florits.
1: Clar, és que és molt guai això, d'una idea de veres perquè tu necessitaves. I què sents ara, després de mirar, si mires enrere?
2: A veure, sí que ja com molt d'orgull de poder aguantar-ho, perquè al final en un poble tan xicotet pues és difícil mantindre com algo així una cultural, però sí que veus que la gent va esperant-ho, no? I el pregunta, i l'any que ve, o se'n recorda de 3 anys, a mi em dona com molta satisfacció com de repent que es parle d'actuacions que han vingut fa, pues, això, 5 anys, no? Uh-huh. Que el que primer era un poc coses rares de teatre que portàvem, pues, ja són coses que es queden com en l'imaginari del poble, no? I això em fa com molta il·lusió.
1: Que guai. Hem dit, he comentat jo al principi, que el lema d'enguany és portar allò íntim als espais públics, si no m'enganye. Com neix, d'on neix ese fil conductor que voleu fer?
2: Bueno, al final sempre quan passa d'un any a altre, pues, jo pues, em plantejo de que tinc ganes de parlar o que veig en la societat o en el carrer de lo que crec que pot aportar el festival. I crec que estem vivint en una societat que és bastant individualista i que per això sí que comencem a parlar de temes que en algun moment han sigut tabú i ara pues, es parla un poc, pues, no sé, d'enfermetats mentals, del tema de la sexualitat, dels cossos, però crec que encara falta un poc més. I ja el dic, en tot el que està passant al món, crec que és el moment d'eixir al carrer i reivindicar també coses, i el festival vol ser això.
1: Mm-hmm. Clar, perquè imagina que tu eres de les que pensa que la cultura és una bona manera de trencar aquests silencis, no?
2: Sí, o sigui, per mi, l'estudiar teatre ha sigut també l'adonar-me que no és sols una part lúdica, no? Que també la té obvi, sinó que és un espai com per poder donar a conèixer les teves idees, el teu idioma, no? La teva cultura, i doncs això és el que és el festival, com agafar cultures d'altres llocs i portar-les al poble i alhora exposar el que tenim nosaltres en el poble, que és el que sempre intentem en la programació. Mm. El teatre sí que millor és d'un altre lloc, però la resta d'activitats pues, són coses populars que hem fet tota la vida en el poble.
1: Mira, m'agrada que diguis això. Com s'implica el veïnat en el festival?
2: Bueno, per mi és, o sigui, ja ho dic des del primer moment, si no estiguera el voluntariat i el veïnat del poble, no sí. Es podria fer.
1: Fixa.
2: Perquè hi ha un tema real de falta de recursos econòmics, que és el que ens passa sempre en els pobles xicotets,
1: yeah.
2: Que arriben diners, però molts pocs, i si no fora per el constant treball de l'any de la gent del poble i durant el festival, que són la mà d'obra, bàsicament, de tot el festival, no seria possible. I la implicació, obvi, de la gent que participa de forma activa en les activitats.
1: Què canvia quan el teatre eix del seu recinte convencional i entra en una plaça o en un llavador o enmig del carrer? Què canvia?
2: Per mi hi ha una cosa bàsica que és fer-la arribar a tots els públics.
1: Val.
2: O sigui que això és bàsic, perquè al final quan vas a un teatre, vulguis o no, evidentment l'artista té que cobrar un sou i evidentment val uns diners, però Bouygues no és apte per totes les butxaques. No tots es poden permetre gastar-se molts diners en anar al teatre. Mm. Entonces, portar-ho a un espai de carrer és ja directament fer-ho obert per tots, per totes les butxaques. Dona igual l'economia que tingues que tu pots anar al teatre, i per mi això ja és bàsic. I l'altre és el que parlàvem, no? Que al final en pobles tan xicotes com nosaltres no tenim un teatre, o no tenim, o millor, la gent no té la possibilitat d'anar a València cada fin de setmana a veure teatre. Doncs portar-ho al carrer i al poble és una manera de dir, no perquè visques en un poble no pots gaudir de la cultura i el teatre.
1: Si no es converteix en més servei públic encara, no? O sigui, és com
2: sí,
1: jo...
2: sí.
1: Jo és que tinc la sensació... Clar, jo sempre he dit que la ràdio, encara que siga privada, és un servei públic. Jo crec que el teatre sí. També. La cultura és, sí. Saps? És com un servei
2: clar,
1: públic.
2: Clar, i no, és el que parlem sempre, no? Que no ha d'anar a costa de l'artista.
1: Correcte.
2: Evidentment no perquè siga accessible per tots els públics de l'artista, no de cobrar o ha de ser gratuït. O... No, o sigui, és al revés. Evidentment, són l'estat, els polítics, els que haurien d'apostar perquè això arribi a tots.
1: Clar. Enguanys, dins de la programació, hi ha algun espectacle que tinga per a tu una càrrega especialment emocional?
2: A veure, a mi realment tots tenen... O sigui, jo quan... com podem portar tan poc, jo al final faig una tria molt gran, perquè a mi ens arriben, estem molt contents, sí. 150-200 propostes.
1: Ostres.
2: I clar, i per programació ne podem portar 3-4. Entonces, per mi totes són molt especials perquè intento escollir-les amb molta cura.
1: Uh-huh.
2: Però sí que n'hi ha una que fa molts anys que intentem portar. Entonces, estic molt contenta de portar-la. va tornar a les arrels.
1: Sí.
2: Era un espectacle que volíem portar. De fet, jo vaig anar a veure-lo en Barcelona i és una companyia valenciana. I em va agradar molt. I com ja tenia la idea del festival, va ser, bo, això té que vindre al poble. O sigui, és molt Otos.
1: Que bo això que has dit. Això és molt Otos, saps? És com...
2: Això és Otos, saps? Que jo vaig veure i vaig dir, això és Otos.
1: Que guai.
2: Entonces, què va passar? El primer any va vindre el Covid, una de les actrius pobres estava en el Covid, no van poder venir, el segon any per disponibilitat. Bueno, hem anat com arrossegant-lo i no l'hem pogut portar mai. I un any vindrà i damunt tancarà el festival, que també és una manera molt bonica de que vinga. I participa la banda del poble.
1: Ole!
2: Entonces, clar, per mi és com Otos, per això el dic que és Otos en essència, perquè al final el que tenim també a nivell cultural en València és la música.
1: Uh-huh.
2: I per mi que la banda participi en el festival és com una part molt important.
1: Uh-huh. I després, per a la gent que estigui escoltant ara i que encara que són 6 edicions amb la d'enguany i la gent potser pot no conèixer este festival, uh-huh. Però és que a mi m'agrada molt... com combineu activitats que són escèniques, de les que estem parlant, amb les coses quotidianes, no? El sopar de baix del braç, la paella popular, no? Jo crec que això, des del principi, no sé si era important fugir de la idea de... Això és un festival elitista, no?
2: Sí, total, o sigui, és el que estem parlant tot el rato. Al final, el sopar de baix braç és perquè tu puguis vindre sense gastar-te diners i el portes el teu entrepà, la teua taula, les teves coses... O sigui, i també és com el que diem de mesclar aquesta tradició, no? Les coses que venen de fora ens aporten el que nosaltres podem donar. Vull dir, al final nosaltres també ens posem la taula als artistes perquè sopen en la gent del poble, perquè es poden relacionar de forma també més directa, no des d'este lloc més elitista, també a nivell artístic.
1: Mm-hmm.
2: I al final també són coses populars que en el poble funcionen i que ho han fet tota la vida en les festes del poble, en qualsevol festa de carrer. Doncs també és combinar això, no? Pues coses un poc noves que a lo millor a alguna gent del poble pues li costa un poc més, o el tipus de teatre que portem, perquè és un poc més pues això, transgressor, com diguem, no? Però alhora aportar-los també les coses que sabem que els agraden. O sigui, que el festival abarca totes les edats i totes les maneres de pensar i tota la gent. Mm-hmm. És com aquesta intenció.
1: Tu creus que funcionaria en un altre lloc que no fora Otos?
2: A veure, jo crec que al final la cultura pot funcionar a qualsevol lloc.
1: Val.
2: I jo això aposto plenament. O sigui, jo també penso que ojalà també es pugui fer en tots els pobles de la vall, no?
1: Ah, i tant.
2: Vull dir que no és com algo que s'encanta, no, és Otos i Otos és especial. O sigui, per mi seria superxulo que cada cap de setmana pugui anar a veure alguna cosa així en diferents municipis, no? I poder anar pues, coneixent altres pobles. Però, bueno, per mi, evidentment, és especial que sigui en el meu poble on he crescut, perquè al final també a nivell de referents... quan jo era xicoteta tenim molta cultura pues, això de la música, potser d'altre tipus de coses, però no de teatre, o de, no d'un teatre com d'estudi, d'art, no? I per mi pues, aportar això, i que per exemple, jo tinc un nebot que ara farà 7 anys enguany, o sigui, que ha nascut pràcticament en el festival.
1: Sí.
2: I entonces per mi és molt guai com veure que ell té un referent, saps, artístic en el poble. com que se'n recorda les coses. Hi ha mares que, jo que sé, que m'escriuen després del festival, diguem-me, no, pues la meva filla no jugava amb titelles i des de que vau portar no siguin espectacle va treure les titelles i juga mogollón, no?
1: Wow.
2: O coses així, no?
1: Wow.
2: I per mi això és com superbonic.
1: No, és que clar, t'estic escoltant i tant de bo, com tu has dit, es farà en molts pobles de la vall o en tots els pobles de la vall.
2: Sí,
1: perquè
2: sí.
1: És que això de la referència és que és molt complicat, clar, tia. Que
2: és
1: guai.
2: Molt difícil i en Ontinyent al final també, o sigui, la mostra de titelles i tot, sí. O sigui, em sembla coses com superprecioses
1: sí.
2: Que a vegades ens costa com conèixer si no ens ho porten a casa, saps?
1: Tal qual.
2: I crec que és això, és com aquesta sensació de fer xarxa, d'intentar unir pobles, que ojalà, saps? Imagina cada fin de setmana en un poble o espectacle, seria preciós.
1: I a més ara, que no només és aquesta falta de referents o la falta d'activitat cultural, sinó també que estem lluitant contra la despoblació. I jo crec que això també ajuda, no? Iniciatives com aquesta ajuden a que no hi hagi tanta despoblació. Tu creus això també?
2: Sí, estic totalment d'acord i nosaltres tenim la sort de que estan venint moltes famílies a viure al poble i, de fet, falten com llocs de cases perquè la gent s'interessa.
1: Sí.
2: I sí que és de veres que famílies així que han vingut noves s'impliquen també molt en el festival, com dient, ostres, que guai, que en un lloc així tan xicotet, o sigui, com que quasi que ho valoren més perquè són conscients de que és un poble superxicotet, no? I realment és, o sigui, veig gent de fora, doncs ve, visita el poble i de repente diu, ostres, pues, potser m'agradaria viure així, no? O és un poble que té molt de moviment, no sol és de tranquil·litat i de natura o d'una escola preciosa, perquè també ve molta gent al col·le d'Otos, no? Perquè pel tipus de col·le que és, pues a part també hi ha una proposta cultural, no me n'aniré de València d'una gran ciutat i no podré accedir a això, saps? I crec que està superguai.
1: Doncs jo me quedo en aquest missatge. És que m'agrada molt que el que hi ha darrere, no? El que pots trobar darrere d'iniciatives com esta, d'este Festalger, sí. Que anem a recordar, comença el divendres 29 i serà fins al diumenge 31 a Otos, correcte?
2: Sí. Sí, perfecte.
1: Doncs, Mònica, enhorabona una vegada més per la iniciativa i que vagi molt bé, una abraçada molt forta.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai també.
1: Adéu.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER en aquesta jornada de dilluns. Avui és 25 de maig. Aquesta setmana és sinònim d'acomiadaments, perquè aquesta casa Ràdio Ontinyent Cadena SER tanca la seva temporada esportiva en esta última setmana de mes, on anem a posar el focus en totes les valoracions, en els balanços, en els finals de temporada, perquè s'han acabat moltes temporades en la primera, segona i tercera valenciana, però bueno, hi ha equips que encara continuen amb aquesta activitat. Un d'ells és el Castelló de les Gerres, perquè estan d'enhorabona després d'haver aconseguit aquest segon lloc en la tercera valenciana grup 11, un resultat que li dona l'accés a la promoció d'ascens a segona valenciana. L'equip de David Fenollar va certificar la posició amb una victòria davant la Geneta B, mentre que l'Alcoyano B, el seu principal perseguidor, no va aconseguir la golejada que necessitava per superar-lo en la diferència de gols. Ja hem conegut i al web de Ràdio Ontinyent tenen tota la informació i l'entrevista a David Fenollar, entrenador del Taverner, en relació a eixa situació i a eixa gran notícia que tenim des del Castelló de les Gerres, sobretot pel fet d'eixa promoció d'ascens. Enhorabona a tot el poble. Bueno, la primera valenciana va finalitzar la temporada amb eixa empat del Llutxent a casa del Gandia, el Guillermo Lagüe, 1-1. Finalitza la temporada quart l'equip de Roberto Carlos, i el Deportivo Ontinyent, l'equip de Rafa Cebrián, finalitza en la posició número 10 després de guanyar a l'Algemesí per 2-1. Cal donar-los l'enhorabona. En la segona valenciana es va acomiadar la Guillem en derrota per 5-0, maneta davant l'Alcúdia de Crespins al Juan Vidal, i també en la tercera valenciana el Bocairent va guanyar 2-1 al Montaverner. En eixe partit d'acomiadament i també de celebració del títol, la Geneta B va perdre 1-2 front al Castelló de les Gerres, un resultat que a l'equip de Castelló de Rugat li dona la promoció, i l'Albaidense va aconseguir una victòria per 0-2 davant el Muro B. La Yalo, per cert, també va guanyar maneta 5-1 davant el Josa B. Enhorabona a tots els equips que han aconseguit els objectius allà de la temporada, i molta sort per a tot el que ve en aquest estiu de preparació. La major de les sorts per a tots i totes. Bueno, avui el que anem a fer va ser centrar-nos sobretot en aquestes declaracions que ens ha deixat el president de l'Ontinyent en 1931, Juan Mabàs, als micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena SER, i també us donarem diversos aspectes del plànol poliesportiu que tenim que destacar. Vinga.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
0: I el que us contava, ens anem a ja centrar en aquestes declaracions de Juan Mabàs, el president de l'Ontinyent 1931, en relació a tot el que ha parlat en esta temporada 25-26, vuitena posició per al conjunt d'Ontinyentí a finalitzar la temporada. I aquesta és la valoració general que ha fet a Ser Deportivo Ontinyent a la Vall d'Albaida el president de l'Ontinyent 1931. L'escoltem.
2: Ara estem molt més tranquils a nivell esportiu. Vam acabar la setmana passada en un sopar en la plantilla per a fer la despedida de la temporada. I res, ara aprofitarem estos dies per a sentar-nos tranquil·lament, per a fer una valoració de lo que ha sigut l'any, perquè també hem de fer autocrítica. El començament no va ser del tot bo, després l'equip va pegar una remuntada i al final pues, la gasolina es va acabar. I bueno, pues és moment de valorar allò que han fet bé, allò que han fet mal, i tenim temps. Aleshores, pues ja el dic, estos dies que venen, pues s'assentarem en Abel, que va continuar com a director esportiu, i a partir d'ahí pues ell va treballar, va veure què és lo millor per l'equip, en quines coses deben de millorar, i intentar errar el menys possible, perquè, bueno, errar és d'humans i això sempre va passar.
0: Ja han escoltat, aquestes són les sensacions, i també hem preguntat, com no, per aquest disgust generalitzat que hi ha a la graderia del Clariano. Això es contestava el propi Bas.
2: Jo entenc que el públic puga, o l'aficionat puga estar dolgut, però com puga estar jo? És que jo també...
3: Qualsevol, sí, clar,
2: també,
3: clar.
2: També sóc exigent en l'equip, no? I no hem estat bé en aquest últim tram. I és normal que l'afició estigui a disgustar. Què podem fer? Pues ara no podem tornar enrere, però el que tenim que fer és analitzar bé el que ha passat al final, intentar confeccionar una plantilla millor, il·lusionar a la gent i sobretot que l'any que ve l'equip i afició siga una comunió màxima i que el Clariano pues siga un fortí.
0: Des del primer partit,
2: clar,
0: no hi ha més.
2: Perquè és molt bonic jugar en el Clariano, jugar en el teu públic, intentar fer les coses bé, perquè al final quan fas les coses bé la gent s'anima, la gent el recolza, i jo crec que això en l'últim tram de la Lliga no s'ha produït, i s'ha comunió. Igual perquè l'equip no ha rendit i no ha enganxat al públic, per lo que siga. Però això és una cosa que depèn de millorar, perquè nosaltres devem a l'afició. I l'afició ve al Clariano a veure bon futbol, a veure disfrutar a l'equip i sobretot a veure els tres punts en casa, no? I ahir han patit.
0: Bueno, recorde que poden recuperar aquesta entrevista al web de Radio Ontinyent, Cadena Ser, ahir tenen en la secció d'esports aquesta entrevista amb la notícia publicada. Bueno, ja us avance que demà serà el torn de Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, que ens acompanyarà en Ser Deportivos Ontinyent a la Vall d'Albaida per a fer valoració i per a que es conte com estan les coses a hores d'ara. Perquè, com bé saben, la Geneta és equip de Lliga Comunitat, si... El llevan bé o l'anuncia que han arribat a aquesta final autonòmica de promoció, no aconsegueixen eixe ascens definitiu a segona federació. L'efecte arrossegament faria que la Geneta baixara de categoria. Agafem aire i ens acomiadem amb el poliesportiu. Vinga.
3: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
0: Un poc menys de 3 minuts per acomiadar-nos, per arribar ja a les 9 de la nit, però ens centrem ara en el que és el poliesportiu, com us esmentava abans, i comencem per Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, que va aconseguir la segona victòria dels dos partits que porten l'individual després d'aconseguir un 25-5 davant Seve el passat dissabte al Trinquet de la Llosa de Ranes. El pilotari ontinyentí ja és jugador de semifinals de l'individual amb aquesta gran victòria que hi va poder aconseguir. Pròxima partida davant el Cuer, davant l'últim classificat, serà divendres, el genovès front a l'Orja. La major de les sorts per a Ivan. Tant de bo puguem finalitzar la fase de quarts de final, millor dit, disculpen, en eixa primera posició de la classificació. Per altra banda, també èxits en el món del ciclisme, perquè el campionat autonòmic femení de ruta, celebrat al Coll, la ciclista ontinyentina Sofia Rodríguez es va proclamar guanyadora absoluta en categoria èlit. La prova organitzada per la Unió Ciclista al Coll va coronar Rodríguez com a campiona autonòmica per davant de Gabriel Fox i Dana Rotlapa. Enhorabona també, com no, a Sofia, que és una crack de cracks. Per altra banda, Héctor Tolsà, atleta del CEA Vetera, triatleta ontinyentí, va aconseguir la posició número 32 en una nova prova de la Copa d'Europa a Olsztyn, a Polònia. Este cap de setmana també té prova de la Copa d'Europa a Rzeszów, també a un municipi de Polònia. La major de les sorts també per al triatleta ontinyentí, que continua representant la Vall d'Albaida per tot arreu del món. I per tancar, vull destacar que el Cabo Ontinyent d'Esto Logística ha aconseguit també grans resultats este cap de setmana, perquè Joel Gandia es va proclamar campió autonòmic de salt en perxa, Daniela López va ser segona en cursa tàctica i Laia Asensio va ser tercera als 300 metres al campionat autonòmic subsetge. Donar l'enhorabona a tota la família del Cabo Ontinyent d'Esto Logístic. Nosaltres ens acomiadem ja, com sempre, donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà a les 3:20, més i millor. Adeu.